0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual. Dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.
1: Jo que pensava que estaria...
2: Ràdio Obrera, són les 3.
3: Fórmula Migdia a Ràdio Obrera.
4: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Obrera.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Obrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Obrera, 107.9 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: algun problema amb una factura d'una empresa de serveis, amb la garantia d'un producte, amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Tu el veneno en los labios, la rabia y la fe justo al límite. Me hablé del sentido y del año, confirmando así mi vicio triste.

0: 3 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada.

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
1: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.

Que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música. Ràdio Obrera. Que practico esport. Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte. Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu. Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: La teva vida plena de música amb Ràdio Abrera.
4: La música és Ràdio Abrera.
3: 107.9 FM.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
2: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: També a l'estiu. Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 7, us parla Pili García. Els bombers esperen tenir avui dilluns millors condicions per treballar l'incendi de les Gavarres, que es manté estabilitzat. L'incendi ha afectat unes 2.200 hectàrees, la gran majoria dins l'espai natural protegit de les Gavarres. L'inspector cap de la regió d'emergències de Girona, Jordi Martín, ha explicat que s'han revisat una vuitantena d'edificacions i vehicles dins i al voltant del perímetre i n'han confirmat 11 edificacions amb afectació estructural i 14 més amb afectació parcial.
2: Són afectacions vinculades amb l'incendi, on l'incendi ha arribat per motius diversos, doncs, per les condicions de l'entorn o perquè doncs, aquests guspires o hagi pogut arribar-hi. Hi ha afectacions parcials, com per exemple doncs, les fusteries, doncs, algun cobert, o importants, com pot ser doncs, o la totalitat de l'edificació o una part important doncs, que fa que hàgim de comunicar doncs, tant als ajuntaments, que ja ho hem fet, com també doncs, als propietaris que, abans de fer-ne ús, doncs, puguin inspeccionar correctament amb els professionals adequats.
1: Els bombers confien que, tot i la calor que s'espera per avui, la previsió d'absència de tramuntana pugui facilitar les tasques d'extinció, sense donar per fet, això sí, que el foc es pugui donar per controlat durant la jornada. Ja ha quedat activat el Pla 4 del Pla Alfa al màxim perill extrem d'incendi a 45 municipis de 9 comarques, amb restriccions sobretot a les Gavarres, però també a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. Hi ha més de 385 municipis que estan al nivell 3 per perill molt alt i els agents rurals i Protecció Civil demanen extremar la prudència i trucar al 112 si es veu fum o alguna conducta de risc. I la segona onada de calor de l'estiu s'intensifica avui dilluns, després un diumenge amb temperatures que ja van fregar els 40 graus a Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també a punts de l'Empordà. Segons el Meteocat, ahir es van registrar 39,9 graus a Vinebre i a l'Espolla, 39,7 a Cabanes i Serós i 38,7 a Alcarràs. Avui i demà seran els dies més intensos de l'episodi, amb avisos per calor a 18 comarques. Les màximes poden superar 40 graus en molts punts de la Plana de Lleida i quedar per sobre els 35 a bona part de la depressió central i del Prepirineu. Les nits també seran caloroses, amb mínimes tropicals a molts punts i amb valor per sobre dels 25 graus en alguns sectors del litoral i del prelitoral. I en esports, avui el Tour de França disputa la tercera i última etapa per terres catalanes entre Granollers i els Angles, ja a França. La sortida serà a 11:45 del migdia amb 196 quilòmetres i 4 ports de muntanya. El tram final es preveu sense públic ni caravana per l'incendi que crema als Pirineus Orientals.
0: Notícies en xarxa. Música i informació. Ràdio Abrera.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Kiss.
1: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
2: Però on ho veus, tot això?
1: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
2: No.
1: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
2: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
3: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
5: Chama, me invito a bailar otra vez. Ay, ¿qué le digo?

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Pili García. Els bombers afronten avui una jornada clau a l'incendi de les Gavarres que crema des de divendres i que es manté estabilitzat. La baixada de la tramuntana ha de facilitar les tasques d'extinció després d'una nit de treball per remullar i consolidar el perímetre del foc. Tot i la millora de les condicions, la sotsinspectora del cos de bombers, la Mari Muñoz, ha explicat fa uns minuts a la xarxa que caldrà esperar per donar per controlat aquest incendi.
3: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
2: El foc ha afectat unes 2.200 hectàrees, el 97% dins l'espai natural protegit de les Gavarres. Ja s'ha aixecat el confinament dels veïns, però es mantenen restriccions de mobilitat a la zona. Els bombers han revisat una vuitantena d'edificacions i vehicles i han confirmat 11 edificacions amb afectació estructural i 14 més per danys parcials. I el risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que ja afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Aquests incendis que coincideixen avui amb un dels dies més intensos de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà com a mínim fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diversos avisos de perill per l'arribada d'una massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Aquest dilluns les màximes poden superar els 40 graus en punts de la plana de Lleida i quedar per sobre dels 35 a bona part de la depressió central i del Prepirineu. Les nits també seran caloroses, amb màximes tropicals en molts punts i valor per sobre dels 25 graus, sobretot en sectors del litoral i del prelitoral. I Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. I en mobilitat interrompuda la circulació de la R3 entre Ripoll i Ribes de Freser per una incidència a la infraestructura. Hi ha servei alternatiu per la carretera entre Ripoll i Puigcerdà. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Ens trobem immersos a la segona onada de calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes és perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'han habilitat equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor al municipi. Els refugis climàtics són espais segurs, accessibles per a tothom, amb àrees de descans, ombra i aigua ubicats en equipaments de proximitat, com la piscina municipal d'estiu, el casal de la gent gran i la residència Canigó. També està activat el Pla Alfa per risc d'incendis. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Esports. Gent gran. Entitats.
4: L'Ajuntament d'Abrera i l'agrupació esportiva Abrera impulsen un programa de futbol adaptat per promoure l'envelliment actiu. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, i el president de l'agrupació esportiva Abrera, Alonso Blanco, han signat el conveni de col·laboració que permetrà posar en marxa un programa de promoció de futbol adaptat adreçat principalment a persones majors de 60 anys. També van assistir a l'acte de signatura la regidora de Gent Gran, Júlia Mirto, i el cap de Servei d'Esports i Benestar, Gerard Franc. Amb aquest acord, l'Ajuntament i l'entitat esportiva refermen el seu compromís amb la promoció d'hàbits saludables, l'envelliment actiu i la pràctica esportiva inclusiva, afavorint la participació de la gent gran en activitats físiques adaptades a les seves capacitats. Sentim en declaracions a Ràdio Abrera l'alcalde Jesús Navarro i el president de l'agrupació esportiva Abrera, Alonso Blanco.
1: Molt content d'aquest projecte Futbol Més 60, al qual encetarem a partir de setembre, que estem engestint completament amb la iniciativa de poder, no, doncs oferir al col·lectiu de la gent gran d'Abrera l'esport de futbol, tot el que això implica i les seves instal·lacions, però sobretot amb el convenciment que les construccions amb el club esportiu d'Abrera fa una aliança estratègica molt important. Estem molt contents d'aquesta nova sinergia amb la regidoria de gent gran, regidoria d'esports, que tots dos fan que millori la qualitat de vida dels veïns i de les veïnes. Tenim moltes ganes de poder-lo practicar, de poder veure els entrenaments, de poder veure la dinàmica d'aquesta nova iniciativa. I com sempre diem, estem preparats per fer nous projectes que s'encabeixin dintre de la vida ordinària i diària dels nostres veïns i veïnes per tal de millorar la seva qualitat de vida. O sigui que serà un gran projecte i que convidaran a tothom a que s'apunti i a que el provin, que de ben segur que els agradarà molt.
5: Des de hace un mes nos reunimos con Deportes, me propusieron este tema, a mí me pareció muy correcto. Creemos que es como un aprovechamiento de unas instalaciones que hay allí para que tenga actividad todo el pueblo, no solo chavales jóvenes, sino personas mayores. Y aprovechando que había este deporte y tal, pues bueno, vamos a intentarlo, a ver. Ya se aumentó en su día con el fútbol femenino. Hoy tenemos un equipo de amateurs, bueno, de amateurs, de veteranas, desde hace ya 2 años. Cada vez aumenta más, con lo cual están muy contentos por ampliar el margen de edad de estos deportistas. Al principio les gustará, se apuntarán para probar. La clave será cuando las normas se adapten a ellos y les guste. Hemos de adaptar unas normas para que ellos puedan hacerlo y que se diviertan. Esa será la clave. Si lo hacemos, la gente se apuntará y mucha gente que por las mañanas no sabe qué hacer y seguramente vendría. Pero la clave está en eso, hacerlos de una diversión para ellos.
4: El programa es desenvoluparà mitjançant sessions setmanals de futbol adaptat amb un enfocament social, inclusiu i no competitiu, prioritzant la salut, la convivència, la socialització i el benestar de les persones participants. En funció de la demanda, es podran ampliar fins a 2 sessions setmanals. Mitjançant aquest conveni, l'Ajuntament d'Abrera facilitarà gratuïtament els espais esportius municipals necessaris per al desenvolupament de l'activitat, aportarà el material esportiu disponible i donarà suport a la difusió del programa a través dels canals municipals. De la seva banda, l'agrupació esportiva Abrera assumirà l'organització i execució del projecte, aportant el personal tècnic necessari i garantint el caràcter social, inclusiu i no competitiu de l'activitat. Aquest nou projecte s'emmarca les polítiques municipals de promoció de l'activitat física, la salut i l'esport inclusiu i representa una nova oportunitat perquè la ciutadania d'Abrera pugui mantenir-se activa, fomentar les relacions socials i millorar la seva qualitat de vida a través de l'esport. El conveni tindrà vigència fins al 30 de juny de 2027 amb la possibilitat de prorrogar-lo de mutu acord entre les dues parts.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
7: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
6: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
7: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
6: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.

Bon dia, és dilluns, 6 de juliol del 2026. Passen 11 minuts de les 8 del matí, anem al Torró, anem tard. Anem a comentar aquests incendis encara actius a diferents punts del territori. Més de 10.000 persones evacuades a la Catalunya del Nord per l'incendi que crema des de dissabte al massís dels Aspres. La prefectura dels Pirineus Orientals ha dictat aquest diumenge al vespre una ordre d'evacuació de la població d'Illa i d'una desena de municipis més. Els 5.000 residents d'aquesta localitat del Rosselló s'afegeixen a les 5.000 persones que ja han estat evacuades a la zona. L'incendi va començar dissabte al vespre a Trevijac, a Occitània, i va passar a la Catalunya del Nord. Ha cremat unes 2.000 hectàrees al massís dels Aspres, segons dades provisionals. A causa del foc, un bomber i quatre persones més s'han quedat ferides lleus, tot i que inicialment s'havia comunicat que el seu estat era crític. Estarem pendents d'aquest incendi. I els bombers de la Generalitat no saben encara quan podran donar per controlat l'incendi de les Gavarres, un objectiu que a primera hora d'ahir veien factible, tot i que després s'ha descartat. De tota manera, avui dilluns s'esperen condicions més favorables. La jornada d'ahir va estar d'hores intenses de treball, coincidint amb les temperatures elevades per l'arribada de la segona onada de calor de l'estiu i una humitat baixa. El perímetre de la zona afectada és d'uns 40 quilòmetres i els bombers ja han pogut encerclar el 80% d'aquest incendi a les Gavarres, on també, evidentment, farem un seguiment. Ens arriben dades d'última hora perquè el sistema d'emergències mèdiques va fer a última hora d'ahir un nou recompte i ja ha realitzat 14 assistències relacionades amb l'incendi forestal de la Bisbal d'Empordà i de les Gavarres. Els últims 4 afectats es van comptabilitzar aquest diumenge i 2 d'ells van ser traslladats en estat lleu al cap de la Bisbal. Els altres 8 afectats es van produir entre divendres i dissabte, entre els quals 5 bombers, un membre de la UME evacuat en estat lleu al cap de la Bisbal i 2 ciutadans, un d'ells evacuat menys greu a l'Hospital de Palamós, segons aquesta última hora del SEM. I l'incendi que afecta la Catalunya Nord ha deixat un bomber i un veí en estat molt greu i ha obligat ja a 10.000 persones estan evacuades, segons les dades del Departament de Pirineus Oriental. I en Soraya, Sant Andreu de la Barca, els bombers van estabilitzar i diumenge a la tarda l'incendi forestal de Sant Andreu de la Barca al Serrat en Canals. El cos va informar que la línia de foc cremava en ascendent i amb alta intensitat prop de la via de l'Esport. Això sí, el servei van demanar als ciutadans que no s'acostessin a la zona. Van activar també l'alerta als telèfons mòbils i tot va quedar en un ensurt, segons dades dels bombers, que està aquest incendi ja, evidentment, solucionat. Protecció Civil i els cos dels agents rurals han fet una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendi forestal i han ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi d'avui dilluns als espais naturals de la Ribera Salada, entre les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell, i Baronia de Rialb, a la Noguera. Les limitacions s'uneixen al tancament del massís de les Gavarres, en vigor des d'aquest dissabte al migdia, per l'incendi que afecta la zona, i a més, s'eleva 45 municipis al perill extrem d'incendi forestal de comarques com l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. Els agents rurals recorden que mentre duri l'episodi, els municipis afectats pels nivells 3 i 4 del PA Alfa està completament prohibit fer qualsevol activitat amb risc d'incendi en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta. I altres temes, perquè els Mossos d'Esquadra de la DIC, conjuntament amb la Policia Nacional, han desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris amb violència, intimidació i robatoris amb força en domicilis habitats de Catalunya. La investigació ha permès la detenció de 7 persones presumptament relacionades amb 2 assalts violents, una empresa de recaptació de màquines recreatives de Castelló de la Plana i una altra en un domicili d'Osor, així com a 5 robatoris amb força comesos en diferents

0: domicilis i catalans, entre els quals domicilis d'Olesa de Montserrat durant el desembre de 2025, dada de Mossos. Hi ha hagut un accident a primera hora del matí, vehicles ja retirats, carrils oberts, però encara retencions a l'autovia 2 entre Sant Vicenç dels Horts i Castellbisbal, sentit Barcelona. Temperatura 24 graus.
1: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: Estic amb tu. Aquest estiu ho passem de fàbula amb nosaltres, aquí tu i jo junts, eh? Passa-ho molt bé amb tota la informació i totes les cançons en aquest programa.
1: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
2: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
6: I sigues part de la solució.
5: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
6: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
5: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
6: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
5: I sigues part de la solució.
7: Ajuntament d'Abrera.
8: Amb tu. Per tu.
0: Un apunt internacional, almenys 11 morts i més de 40 ferits en un nou gran atac rus contra Kiev. El bombardeig ha causat danys en edificis residencials de la capital ucraïnesa poques hores abans de la cimera de la OTAN a Turquia. Ara, Rau Alejandro, dando vueltas.

Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.

0: Dos quarts de nou, anem al temps. Avui comença una setmana que vindrà marcada pel segon període de calor intensa d'aquesta temporada. Serà calor sostinguda almenys fins dijous, tot plegat amb sol i algunes nuvolades de tarda. Hem començat el dia amb temperatures elevades, en una nit que ha sigut tòrrida, sobretot en punts de la costa. Amb el pas de les hores, les temperatures escalaran posicions ràpidament i moltes màximes es mouran entre els 36 i els 40 graus. Les més altes s'esperen al Pla de Lleida i a la Ribera d'Ebre. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya a moltes comarques. Durant tota la jornada predominarà el sol i només es combinarà amb algunes nuvolades inofensives de tarda en punts de muntanya. El vent del sud i sud-oest notarà i es notarà molt entre el migdia i la tarda i ho farà de manera més evident a prop de mar. Què passarà aquesta setmana? Doncs entre dimarts i dimecres les temperatures encara s'enfilaran una mica més i passaran la línia dels 40 graus, sobretot a ponent. L'onada de calor ens acompanyarà almenys fins dijous. Després recularan una mica els termòmetres, però sembla que la calor intensa i els valors per sobre de la mitjana es mantindran almenys fins a final de mes. Repassem algunes temperatures. A Barcelona entre 26 i 29 graus ja a aquesta hora. A Tarragona 23, Lleida 22, Girona 15, Badalona 27, Roses 30, Portbou 30 graus, a Mataró 28. Atenció a aquestes temperatures. I a Abrera 24 graus. Hi ha hagut un ensurt a la ciutat de Barcelona. Han trobat un tros de crani humà al costat d'uns contenidors al barri de l'Eixample de Barcelona. Sembla ser que la principal hipòtesi seria que algun estudiant d'universitat l'ha fet servir per estudiar i l'ha llançat a les escombraries. Anem a recordar cançons d'un estiu passat. No podia faltar aquesta. Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito.
1: Ay...

0: Muchacho amb Judith Niederman, la nostra història, és un altre dels temes d'aquest estiu 2026. 20 minuts per arribar a les 9 del matí en aquest 6 de juliol.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Yeah!

0: Romilou, sac lo que disfrutona.
1: També a l'estiu. Ràdio Abrera.
0: Cançons d'estiu com aquesta, la Seiva Music. Quiero.

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Arribarem a les 9 del matí, escoltant a la gran Rosalía, una de les seves cançons de l'àlbum Lux Reliquia.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Els bombers descarten ara com ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha explicat que durant la nit s'han produït algunes revifades, una fora del perímetre molt a prop de la zona de Mas Ambrós, que de seguida s'ha pogut controlar. Amb tot, ha insistit que hi ha punts calents i ha explicat que els preocupa especialment el flanc dret i la situació d'onada de calor i també d'entrada de marinades.
3: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg de 40 quilòmetres i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
2: Pel que fa al balanç d'afectacions i edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial. El foc ha arribat a l'exterior, però no a l'interior. 11 amb afectació estructural dins de l'habitatge i 55 intactes. I el risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà en aquest tram final sense pública a causa d'aquest incendi. Incendis que coincideixen amb un dels dies més intensos de la segona onada de calor d'avui, que s'allargarà fins a mínim, com a mínim fins dijous. De fet, el Meteocat manté actius avisos per calor amb màximes que podran superar els 40 graus a la plana de Lleida i nits tropicals amb molts punts, sobretot del prelitoral i del litoral, amb màximes que superaran els 25 graus. En mobilitat a aquesta hora hi ha retenció, sobretot als accessos de Barcelona, amb congestió a la A2 entre Sant Vicent dels Horts i Castellbisbal. També hi ha cues a la B10, a la B20, a la B23, a la C16, C17, C31, C32 i C58, amb retencions a l'AP7 entre Granollers i la Roca del Vallès. També hi ha afectacions per la prova esportiva del Tour a la C17 a Canovelles i a la C352 a Granollers. A la zona de les Gavarres es mantenen els talls per l'incendi a la G660 i a la G6612 i pas restringit només a veïns a la G664. També a aquesta hora hi ha afectacions a la R3 amb circulació interrompuda entre Ripoll i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre sobre la catenària. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins l'Abrera Samarón amb una programació especial amb activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol de 5 a 7 de la tarda, des de Ràdio Abrera emetrem en directe el programa Music presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. Durant les emissions, les persones assistents podran gaudir d'un ambient festiu, música en directe i diverses activitats pensades per a tota la família. La programació especial començarà el dimecres 8 de juliol amb una exhibició d'Strong i una sessió d'Aquasumba a càrrec de Vive i Baila. El dimecres 15 de juliol hi haurà una exhibició de ball de línia a càrrec del grup del Casal de la Gent Gran d'Abrera i actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. Les activitats continuaran el dimecres 22 de juliol, amb Energy Dance Studios i una masterclass de ioga a la zona de gespa, impartida pel grup de les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, cadascun dels dies, les persones usuàries de la piscina podran participar en els sorteig de 12 productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com a la bibliopiscina, on podreu gaudir també de lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Recordem, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina. Us hi esperem.
0: Abrera Info. Formació. Infància. Esports.
4: Més de 600 infants i joves han començat el dimarts 30 de juny al casal d'estiu municipal i l'escola esportiva d'estiu municipal d'enguany, que celebraran fins al divendres 31 de juliol inclòs. Mentre que aquest dilluns, dia 6, una trentena d'infants s'enceten els cursets intensius de natació del NE d'estiu, que també finalitzaran el 31 de juliol. En total, el casal d'estiu municipal compta amb 232 infants, l'escola esportiva d'estiu municipal amb 392 i el NE d'estiu amb 34 participants. Un any més, i en el marc de l'Abrera Municipi que cuida i l'Abrera Igualitària, des del consistori abrerenc se subvenciona gran part del cost dels casals per facilitar l'accés a aquest servei i facilitar la conciliació familiar i laboral de les famílies abrerenques durant les vacances escolars.
0: Abrera Informació. Educació.
4: L'Ajuntament d'Abrera ha obert el període de preinscripció per a l'Aula d'Adults Municipal d'Abrera del curs 2026-2027. Les persones interessades poden realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana fins al 20 de juliol inclòs. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica, amb classes de dilluns a dijous de 3 a 1 quart de 5, cultura general de dilluns a dijous de 2 quarts de 5 a 1 quart de 7, el taller de castellà de dilluns a dijous de 7 a 8. El curs començarà el 8 de setembre i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33 euros amb 87 cèntims i corresponent a la totalitat del curs.
0: Abrera Informació. Patrimoni cultural.
4: Un estiu més des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera es posa a l'abast de totes i tots els usuaris de la piscina municipal d'estiu al servei de bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclou activitats, lectures i jocs per a tothom i aquesta temporada la bibliopiscina està instal·lada a la zona de gespa dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per a un major confort climàtic en l'equipament. Durant la Festa Major d'Abrera d'aquest 2026 hem pogut gaudir de les primeres activitats de la bibliopiscina amb el conte d'Anir a la Pirata per al públic familiar a càrrec de Maria Berenguer, de paper arrugat, que va tenir lloc el dissabte 27 de juny passat a la tarda, mentre que diumenge es va fer la primera tarda de jocs dirigits. Enguany es podrà gaudir del servei de bibliopiscina fins al dijous 31 de juliol inclòs, de 4 de la tarda a 8 del vespre, amb una àmplia programació d'activitats per treballar els valors i la convivència. La programació de la bibliopiscina per a aquesta setmana és la següent. Dilluns 6 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte, el fil invisible per a infants de 6 a 8 anys i una activitat de dibuixar les persones importants de la vostra vida. Dimarts 7 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Soc la Simona per a tots els públics. Dimecres 8 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de ràdio Abrera entre les persones usuàries de la bibliopiscina aquell dia. Dijous 9 de juliol a les 5 hi haurà de 5 a 7 hi haurà manualitats fent mosaics com Gaudí per a infants a partir de 4 anys. Divendres 10 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'un somni sobre la terra per a tots els públics. I dissabte dia 11 i diumenge 12 de juliol hi haurà jocs dirigits de 5 a 6 de la tarda. Dissabte amb el títol Detectius dels Compliments i diumenge el Mural dels Valors. Totes dues activitats per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
5: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
6: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
5: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
6: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
9: Molta precaució amb la calor. Els agents rurals amplien les zones amb risc extrem d'incendi per aquest dilluns. 45 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa. Des d'ara mateix s'amplien les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada i a la Barona de Rialb. Ara Sara Roy, tant de bo poder parar el temps. I Rosa León amb Silvio Rodríguez. Para los demás.

0: Aquest estiu pensa en EFE Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: EFE Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
3: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
2: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
3: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
2: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: La guitarra de Santana, la veu de Becky G. Aquesta història de famílies i migrants llatines als Estats Units. Mi gran amor.
8: Un dia normal en los Estados Unidos.

aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

Dos quarts de deu del matí, dos excursionistes han estat rescatats pels bombers de la Generalitat aquest dilluns a la matinada a Saldes, al Pedraforca. Es van desorientar a la muntanya i no podien trobar el camí de tornada. Precaució, sempre a la muntanya, eh? Molt ben equipat. Mireu el temps. I ara anem a recordar a Maluma, Felices los Cuatro, un clàssic de l'estiu que recordem junts, 26 graus.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: És un dels estris més utilitzats de l'estiu, la maleta. I la porta ara Sergio Contreras, 3:15.

0: Lain, Tengo que encajarlo. Cançons de l'estiu, molt pendents de l'actualitat, sempre. Música i informació, això és Fórmula Matí. Ja ens coneixes.
1: Aquest estiu...
2: Aquest estiu...
1: Ràdio Obrera.
2: Ràdio Obrera.
3: Ràdio Obrera.

0: canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.
1: El nostre pensament a les Gavarres, a l'Alt Empordà. Anem a recordar, bueno, recordar un clàssic, però que torna a estar de novetat en directe, del Sopa de Cabra, l'Empordà, un disc gravat el novembre del 2022 al Palau Sant Jordi de Barcelona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers descarten ara com ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada. Ho ha explicat la sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, al Notícies en xarxa.
2: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 km hora per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
1: Pel que fa al balanç d'afectacions d'edificació, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 intactes. En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, també ha alertat al Notícies en xarxa que Catalunya encara té molta feina pendent en la gestió dels boscos per reduir el risc de grans incendis. Terrades apunta sobretot a dos problemes, la falta de professionals per treballar al bosc i la manca de comprensió social sobre la necessitat de gestionar-lo.
3: És una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que es tallaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis a 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. De fet, el final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i amb arribada a l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic en aquest darrer tram a causa d'aquest incendi. Incendis que coincideixen amb un dels dies més intensos de la segona onada de calor, que s'allargarà com a mínim fins dijous. El Meteocat manté actius avisos per calor amb màximes que poden superar els 40 graus a la plana de Lleida i nits tropicals en molts punts del país. I metges del Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per 4 anys consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. I en esports, el Tour de França disputa avui la tercera etapa i última per terres catalanes entre Granollers i els Angles, a França. La sortida serà quan faltin 5 minuts, però a un quart d'una, amb 196 quilòmetres i 4 ports de muntanya.
4: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT a l'avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona es previst realitzar-la aquest mes del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també hi ha modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà degut a aquestes obres a l'avinguda de Can Amat, des del dilluns 6 de juliol fins al dissabte 15 d'agost inclòs. En aquest sentit, el bus urbà no circularà pel carrer d'Abrera, al carrer de Montserrat i el tram de l'avinguda de Can Amat fins a l'avinguda de Can Noguera i s'estableix com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'avinguda de Can Amat. A més, durant el mateix període, s'anul·la temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilita una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades al bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i també a l'aplicació gratuïta de Montbus, o també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. En aquesta segona fase de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT a l'avinguda de Can Amat i atesa la intensitat i la naturalesa estratègica de el trànsit que suporta aquesta via. Es procedirà a realitzar treballs de millora de la calçada d'aquesta avinguda en el seu tram superior. Aquesta fase comprèn el tram des del carrer de Montserrat fins al carrer de Darwin i suposarà la millora de tres rotondes, la rotonda del carrer de Montserrat, la del carrer de Darwin i la rotonda del carrer de Can Noguera. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que com deien s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal de l'obra, preveure més temps de desplaçament durant els dies feiners i es recomana sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia 2 i els accessos principals a Abrera i Can Amat. La primera fase es va realitzar del 2 al 26 de març i va consistir en la instal·lació d'una infraestructura soterrada d'alta tensió per al subministrament elèctric de la fàbrica de SEAT. Aquests treballs corresponen al tram que discorre entre el terme municipal d'Abrera i que permeten alimentar una nova subestació elèctrica ubicada dins la factoria del Baix Nord. Aprofitant aquesta actuació, es va procedir a la millora de tot el tram de calçada entre el carrer de Can Noguera i la subestació elèctrica d'Abrera. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
5: Abrera Informació. Promoció econòmica.
6: En l'aposta per la formació de la ciutadania des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026 i del dimecres 15 al divendres 24 de juliol s'impartirà un nou curs de conducció de carretons adreçat a persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya. La part teòrica es farà dimecres 15 i dijous 16 de juliol de 9:45 a 2:45. La pràctica 1 es farà divendres 17 i dilluns 20 de juliol de 9 a 2:45 i dimarts dia 21 de 9 a 2 i la pràctica 2 dimecres 22 i dijous 23 de juliol de 9 a 2:45 i divendres 24 de juliol de 9 a 2. Les classes teòriques es faran a les aules de promoció econòmica i les pràctiques a l'Institut Gaudí de la Construcció de Badalona. Per formalitzar les inscripcions us heu d'adreçar directament al Servei de Promoció Econòmica, al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 5:45 presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
5: Abrera Informació. Esports.
6: Aquest estiu i dins l'Abrera Samaron i l'Abrera Estiu Actiu que impulsa el Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una sessió de Tàbata a la piscina municipal d'estiu aquest dijous 9 de juliol de 9:45 a 10:45 de la nit. El Tabata és un entrenament d'alta intensitat amb exercicis curts i molt efectius, ideal per millorar la resistència, la força i la capacitat cardiovascular. Les inscripcions s'han de fer a través dels següents canals. Per a les persones abonades al camp, es fa la reserva a través de l'aplicatiu de reserves de l'equipament i la resta de la població ho ha de fer a través del web municipal abrera.cat.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
7: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
9: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
10: Estabilitzat l'incendi de les Gavarres després de cremar més de 2.000 hectàrees, el risc extrem d'incendis s'estén a 45 municipis per aquest dia de tanta calor. I jornades que s'esperen, eh? En internacional, almenys 10 morts en una altra matinada d'atacs russos sobre Ucraïna. 27 graus, 10 i 9 minuts, Thalía y Yuri, todo, todo, todo, y Shinova, el día que murieron las canciones.

0: Servei d'assistència a domicili per a persones grans, cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
4: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
5: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
4: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
5: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
6: Les 10 del matí, 19 minuts. Recordin, estabilitzat l'incendi de les Gavarres després de cremar més de 2.000 hectàrees. Dura sala des de Barcelona. On aniràs?

0: a morrita.
1: Música, maestro. La música que arriba des de Mèxic amb Xavi i Caril León, La Morrita. 6 de juliol, estiu 2026. Refresca't amb Ràbia Brera.
2: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Obrera.

28 graus. Per cert, que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a pressionar Junts perquè voti a favor del nou model de finançament que s'hauria de portar al Congrés en els pròxims dies. Ho ha dit en una entrevista a RAC1, on també ha defensat la honorabilitat i la presumpció d'innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. De fet, Illa ha explicat que en els últims dies ha parlat amb Zapatero i ha assegurat que també ho continuarà fent en aquesta mateixa entrevista, ho ha dit a RAC1. I si parlem del transport públic, complicat la R4 de Rodalies avui dilluns. Els trens circulen amb retards d'uns 20 minuts de mitjana i en alguns trams poden superar la mitja hora i o romandre aturats, segons explica Renfe en un comunicat. El motiu, apunta l'operadora, és una incidència a la infraestructura de l'estació de Montcada, bifurcació que ja està resolta, per cert.

0: Han tornat els nois de 21. Troia és aquesta cançó que ens presenten. I sona aquí a Fórmula Matí.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: jo l'únic que vull és que te piris, que te piris, que te piris. Pira't, pira't, pira't, puto, pira't, pira't.
1: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: Li posa dos títols, un principal i un altre femení. Afro, urbà i pop electrònic per ballar.
1: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
2: Happy Holidays!
0: 29 graus de temperatura. Siguis on siguis, estem al teu costat, ara amb Abraham Mateo i Luque Rea. Último baile.

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Becky G. Epa, a les 11, la info, l'última hora.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. Salut reforçarà aquest estiu les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84% i el 97% dels llits oberts segons el moment de l'estiu i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part del pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat aquest dilluns amb atenció als mitjans que el govern prepara ajuts econòmics per a fomentar la gestió dels boscos i facilitar que la massa boscosa estigui millor preparada per evitar incendis com el dels darrers dies. En aquest sentit, els bombers descarten per ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres, iniciat a la Bisbal de l'Empordà, i esperaran a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat a l'onada de calor i a l'amenaça de marinades. La subinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha insistit que encara hi ha punts calents. L'escoltem.
3: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no.
2: Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 d'intactes. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui a 20 de 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. A banda del final de la tercera etapa del Tour de França prevista per avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Pel que fa a la mobilitat, a aquesta hora hi ha retencions sobretot als accessos de Barcelona amb cues a la B10, B20 i B23 a banda de la P7 a Montmeló direcció Tarragona. També hi ha afectacions per la prova esportiva del Tour de França a la C17, a la C59 i a la N260, al Vallès Oriental, a Osona i a la Cerdanya. A la zona de les Gavarres es mantenen els talls per l'incendi a la GI660 i la GIB-6612.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Ens trobem immersos a la segona onada de calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes és perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'han habilitat equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor al municipi. Els refugis climàtics són espais segurs, accessibles per a tothom, amb àrees de descans, ombra i aigua, ubicats en equipaments de proximitat, com la piscina municipal d'estiu, el casal de la gent gran i la residència Canigó. També està activat el Pla Alfa per risc d'incendis. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Esports. Gent gran. Entitats.
4: Ajuntament d'Abrera i l'agrupació esportiva Abrera impulsen un programa de futbol adaptat per promoure l'envelliment actiu. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, i el president de l'agrupació esportiva Abrera, Alonso Blanco, han signat el conveni de col·laboració que permetrà posar en marxa un programa de promoció de futbol adaptat adreçat principalment a persones majors de 60 anys. També van assistir a l'acte de signatura la regidora de Gent Gran, Júlia Mirto, i el cap de Servei d'Esports i Benestar, Gerard Franc. Amb aquest acord, l'Ajuntament i l'entitat esportiva refermen el seu compromís amb la promoció d'hàbits saludables, l'envelliment actiu i la pràctica esportiva inclusiva, afavorint la participació de la gent gran en activitats físiques adaptades a les seves capacitats. Sentim en declaracions a Ràdio Abrera l'alcalde Jesús Navarro i el president de l'agrupació esportiva Abrera, Alonso Blanco.
5: Molt content d'aquest projecte Futbol Més 60, al qual encetarem a partir de setembre, que estem engestint completament amb la iniciativa de poder, no? Doncs oferir al col·lectiu de la gent gran d'Abrera l'esport de futbol, tot el que això implica i les seves instal·lacions, però sobretot amb el convenciment que les construccions amb el club esportiu d'Abrera fa una aliança estratègica molt important. Estem molt contents d'aquesta nova sinergia amb la regidoria de gent gran, regidoria d'esports, que tots dos fan que millori la qualitat de vida dels veïns i de les veïnes. Tenim moltes ganes de poder-lo practicar, de poder veure els entrenaments, de poder veure la dinàmica d'aquesta nova iniciativa i, com sempre diem, estem preparats per fer nous projectes que s'encabeixin dintre de la vida ordinària i diària dels nostres veïns i veïnes per tal de millorar la seva qualitat de vida. Sí, que serà un gran projecte i que convidarà a tothom a que s'apunti i a que el provin, que de ben segur que els agradarà molt.
6: Desde hace un mes nos reunimos con Deportes, me propusieron este tema, a mí me pareció muy correcto. Creemos que es como un aprovechamiento de unas instalaciones que hay allí para que tenga actividad todo el pueblo, no solo chavales jóvenes, sino personas mayores. Y aprovechando que había este deporte y tal, pues bueno, vamos a intentarlo, a ver. Ya se aumentó en su día con el fútbol femenino. Pero tenemos un equipo de amateurs, bueno, de amateurs, de veteranas, desde hace ya 2 años. Cada vez aumenta más, con lo cual están muy contentos por ampliar el margen de edad de estos deportistas. Al principio les gustará, se apuntarán para probar. La clave será cuando las normas se adapten a ellos y les guste. Hemos de adaptar unas normas para que ellos puedan hacerlo y que se diviertan. Esa será la clave. Si lo hacemos, la gente se apuntará y mucha gente que por las mañanas no sabe qué hacer y seguramente vendría. Pero la clave está en eso, hacerlos de una diversión para ellos.
4: El programa es desenvoluparà mitjançant sessions setmanals de futbol adaptat amb un enfocament social, inclusiu i no competitiu, prioritzant la salut, la convivència, la socialització i el benestar de les persones participants. En funció de la demanda, es podran ampliar fins a 2 sessions setmanals. Mitjançant aquest conveni, l'Ajuntament d'Abrera facilitarà gratuïtament els espais esportius municipals necessaris per al desenvolupament de l'activitat, aportarà el material esportiu disponible i donarà suport a la difusió del programa a través dels canals municipals. De la seva banda, l'agrupació esportiva Abrera assumirà l'organització i execució del projecte, aportant el personal tècnic necessari i garantint el caràcter social, inclusiu i no competitiu de l'activitat. Aquest nou projecte s'emmarca en les polítiques municipals de promoció de l'activitat física, la salut i l'esport inclusiu i representa una nova oportunitat perquè la ciutadania d'Abrera pugui mantenir-se activa, fomentar les relacions socials i millorar la seva qualitat de vida a través de l'esport. El conveni tindrà vigència fins al 30 de juny de 2027 amb la possibilitat de prorrogar-lo de mutu acord entre les dues parts.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
8: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
7: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
8: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-la en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
7: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
8: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
9: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
10: Quantes coses. 11 i 10 minuts, dilluns 6 de juliol, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han detingut dues persones, una dona de 64 anys i un jove de 21. Es dedicaven a gestionar narcopisos a la capital i també a Badalona. De fet, la dona està relacionada amb un veritable imperi immobiliari de narcopisos. Havia llogat 35 domicilis, dels quals, com a mínim, 21 es feien servir com a punt de venda de drogues, especialment cocaína i crack. Ara, Álvaro Díaz, Mariposas en el aire, i Banda Neón i Búhos, amb un DJ al ventilador.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera, ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns

0: al 93 770 2334.
1: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
2: Les seves cançons sonen molt a xarxes socials com TikTok o Instagram. El seu nom és Batista i ara està presentant Mi Punto Débil.

0: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Obrera.
1: Salir de vacaciones en el pueblo, que si pasa yo me quito el sombrero, con la resaca salir para el fresco, perdona si voy pedo y te molesto.

0: amb un to romàntic i directe, eh? Una rumba suau. Canciones en el pueblo, que si pasa yo me... La veu de Dreyfus, sonant a Ràdio Abrera. Arriba des de Madrid, el seu nom és Adrián Fuentes Martínez. És una autèntica meravella, hi ha més artistes.
1: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.

0: Demà és 7 de juliol, dia de Sant Fermí, per cert, 10 anys del cas de la Manada, la violació que va capgirar el Codi Penal. La brutal agressió va impulsar la quarta onada del feminisme i ha canviat la manera d'entendre la violència sexual. 30 són els graus de temperatura. Recordant cançons d'estiu, ara amb Chris Jedi, J Balvin, Ozuna i Arcángel. Ahora dice...
1: Baby, Chris Jedi, Austin, baby, Ozuna, baby.

0: És una cançó de desamor i nostàlgia.
1: Si ets de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
0: Com deia, era una cançó de desamor i nostàlgia on Beret parlava de com, o encara que intenti seguir endavant, continuar pensant en aquella persona sense...

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció, si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Avui dilluns 6 de juliol comencen els treballs d'arranjament i millora del ferm de l'avinguda de Canamat a la recta de SEAT, comprès entre els carrers de Montserrat i Darwin d'Abrera, un tram proper a Sant Esteve Sesrovires. La durada de les obres és de 13 setmanes i durant aquestes hi haurà diverses afectacions en la circulació. Els treballs formen part de la segona fase de la instal·lació d'una nova línia elèctrica per la planta de SEAT Cupra, que van a càrrec de la companyia. La primera fase ja està executada, va ser durant els primers mesos d'aquest any 2026. Concretament, els canvis temporals en el trànsit afecten ara a l'avinguda de Canamat, del polígon industrial del barcelonès d'Abrera i al polígon de Can Estella de Sant Esteve Sesrovires.
7: Fórmula Matí. Música i informació.
6: Termòmetre que continua pujant. Tenim 31 graus a Abrera. Ai, que ets guapa! És la nova cançó de l'Albert Esteve.

0: La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Eren Bota i Bele hasta abajo en Ballat i prou, eh? I massa allà. Baixem el ritme una miqueta, després tornem a ballar. Ara arriba Alejandro Astola. Prometimos.

0: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: Arribem a les notícies amb Carlos Adnes, amb aquest Arenal Song. I a les 12 anem amb l'última hora informativa, en aquest 6 de juliol.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ràdio Obrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Salut reforçarà aquest estiu les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84 i el 97% dels llits oberts segons el moment de l'estiu i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part del pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut, amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat que el govern prepara ajuts econòmics per a fomentar la gestió dels boscos i facilitar la massa boscosa que estigui millor preparada per evitar incendis com en els darrers dies. En aquest sentit, bombers descarten ara com ara donar per controlar l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat en l'onada de calor i les amenaces de marinades. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha insistit que encara hi ha punts calents.
4: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
3: Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 intactes. I el risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El final de la tercera etapa del Tour de França, previst avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. I en mobilitat, a aquesta hora es mantenen afectacions, sobretot per l'etapa del Tour de França, amb talls a diverses vies d'Osona i el Vallès, com ara la C-14-13B, la C-14-15B, la B-520, la B-522 i diversos punts de la C-17 i la 17 i la C-25. A banda, hi ha retencions a l'AP-7 en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès i per la reparació de danys de via entre Llinars i Vilalba Sasserra. També registren cues a la B-10, a la B-20, a la B-23 i a la A-2 a l'àrea de Barcelona. També pel que fa al servei ferroviari hi ha afectacions a la R3 amb circulació interrompuda entre Ripoll i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre a la catenària. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Ràdio Obrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins l'Abrera Samarón amb una programació especial amb activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol de 5 a 7 de la tarda, des de Ràdio Obrera emetrem en directe el programa Music presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. Durant les emissions, les persones assistents podran gaudir d'un ambient festiu, música en directe i diverses activitats pensades per a tota la família. La programació especial començarà el dimecres 8 de juliol amb una exhibició d'Strong i una sessió d'Aquazumba a càrrec de Vive i Baila. El dimecres 15 de juliol hi haurà una exhibició de ball en línia a càrrec del grup del Casal de la Gent Gran d'Abrera i actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. Les activitats continuaran el dimecres 22 de juliol amb Energy Dance Studios i una masterclass de ioga a la zona de gespa impartida pel grup de les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, cadascun dels dies, les persones usuàries de la piscina podran participar en els sorteig de 12 productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com a la bibliopiscina, on podreu gaudir també de lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Recordem, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina. Us hi esperem.
0: Abrera.
1: Informació. Infància. Esports.
5: Més de 600 infants i joves han començat el dimarts 30 de juny al Casal d'Estiu Municipal i l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal d'enguany, que s'allargaran fins al divendres 31 de juliol inclòs. Mentre que aquest dilluns, dia 6, una trentena d'infants s'enceten els cursets intensius de natació del NED Estiu, que també finalitzaran el 31 de juliol. En total, el Casal d'Estiu Municipal compta amb 232 infants, l'Escola Esportiva d'Estiu Municipal amb 392 i el NED Estiu amb 34 participants. Un any més, i en el marc de l'Abrera Municipi que cuida i l'Abrera Igualitària, des del Consistori Abrerenc se subvenciona gran part del cost dels casals per facilitar l'accés a aquest servei i facilitar la conciliació familiar i laboral de les famílies abrerenques durant les vacances escolars.
1: Abrera Informació. Educació.
5: L'Ajuntament d'Abrera ha obert el període de preinscripció per a l'Aula d'Adults Municipal d'Abrera del curs 2026-2027. Les persones interessades poden realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana fins al 20 de juliol inclòs. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica, amb classes de dilluns a dijous de 3 a 1 quart de 5, cultura general de dilluns a dijous de 2 quarts de 5 a 1 quart de 7, el taller de castellà de dilluns a dijous de 7 a 8, i el curs començarà el 8 de setembre i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33 euros amb 87 cèntims i corresponent a la totalitat del curs.
1: Abrera Informació. Patrimoni cultural.
5: Un estiu més des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera es posa a l'abast de totes i tots els usuaris de la piscina municipal d'estiu el servei de bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclou activitats, lectures i jocs per a tothom, i aquesta temporada la bibliopiscina està instal·lada a la zona de gespa dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per a un major confort climàtic en l'equip. Durant la Festa Major d'Abrera d'aquest 2026 hem pogut gaudir de les primeres activitats de la bibliopiscina amb el conte d'Anirà la Pirata per al públic familiar a càrrec de Maria Berenguer, de paper arrugat, que va tenir lloc el dissabte 27 de juny passat a la tarda, mentre que diumenge es va fer la primera tarda de jocs dirigits. Enguany es podrà gaudir del servei de bibliopiscina fins al dijous 31 de juliol inclòs, de 4 de la tarda a 8 del vespre, amb una àmplia programació d'activitats per treballar els valors i la convivència. La programació de la bibliopiscina per a aquesta setmana és la següent. Dilluns 6 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte, el fil invisible per a infants de 6 a 8 anys, una activitat de dibuixar les persones importants de la vostra vida. Dimarts 7 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Soc la Simona per a tots els públics. Dimecres 8 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de ràdio Abrera entre les persones usuàries de la bibliopiscina aquell dia. Dijous 9 de juliol a les 5 hi haurà de 5 a 7 hi haurà manualitats fent mosaics com Gaudí per a infants a partir de 4 anys. Divendres 10 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'Un somni sobre la terra per a tots els públics. I dissabte dia 11 i diumenge 12 de juliol hi haurà jocs dirigits de 5 a 6 de la tarda. Dissabte amb el títol Detectius dels Compliments i diumenge El mural dels valors. Totes dues activitats per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
7: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
6: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
7: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
6: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
9: dilluns 6 de juliol i la policia local de Torroella de Montgrí ha detingut un home de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al Camí Vell, coneix el poble de Torroella de Montgrí amb l'Estartit en plena entrada de l'onada de calor. Els fets van passar aquest diumenge al vespre, segons aquesta última hora. Aquest noi, aquest jove, tenia un requeriment policial pendent. Alejandro Bejarano, Carretera i Cactus, Noche Loca en Benidorm.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672-94-47-50.
4: Abrera som cultura.
5: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
4: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
6: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
7: Si vols que la teva botiga, el teu comerç, surti per Ràdio Brera, doncs escriu i demana informació. publicitat@radiobrera.cat. Ara Àlex Ortiz. Me estoy quitando de ti. És dilluns, ens trobem nova setmana, si estàs de vacances. Enhorabona i continua amb nosaltres.

0: castellà, Bruno Mars, Lo arriesgo todo. Quina balada més xula.
1: Tenim la fórmula perfecta
2: per gaudir de l'estiu.
3: Ràdio Abrera.

Dos quarts d'una, recordin que per aquest dilluns Meteocat ha activat diversos avisos per calor en gran part del territori català. A Barcelona, al Maresme i al Baix Llobregat hi ha actius avisos de nivell groc per altes temperatures davant de màximes que podrien superar els 35 graus. Recordant cançons d'estius passats com aquesta de Wisin amb Ozuna. Escápate conmigo.

aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.
1: Ràdio Obrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Pili García. La tercera etapa del Tour de France ha arrencat puntual quan faltaven 5 minuts per un quart d'una des del centre de Granollers. Elisenda Cuquet, de Ràdio Granollers, quin ambient s'ha viscut? Bon dia.
4: Bon dia, un ambient preciós. Han sigut 20 minuts, però intensos. Els granollerins no s'han volgut perdre el Tour i han omplert el recorregut de la sortida neutralitzada pel nucli urbà per veure el ciclista rodant a baixa velocitat, com Lugo, un nen del campus Balonmano-Granollers.
5: Sí, il·lusió, em feia... tenia ganes de veure'ls.
4: La calor ha sigut extraordinària, però la il·lusió de la gent encara més.
3: Moltíssimes gràcies. Fins aviat.
4: Fins aviat.
3: En mobilitat, a aquesta hora, les principals afectacions són precisament per l'etapa del Tour de França amb tall a diverses vies d'Osona, com la B-520 entre Taradell i Vic, o la B-522 entre Vic i Manlleu, la B-5224 entre Manlleu i Torelló i la B-5305 entre Seva i Taradell. A banda, es mantenen retencions a la P7 en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès i per reparació de danys entre Llinars i Villalba Sasserra. També hi ha QS a la B10 i a la B20 a l'àrea de Barcelona. I Salut reforçarà aquest estiu les plantilles del CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84 i el 97% dels llits oberts, segons el moment de l'estiu, i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part d'un pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut i amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. Els bombers descarten ara com ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperen a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat a l'onada de calor i a les amenaces de la marinada. Pel que fa a balanç d'afectacions a edificació, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 intactes. Risc extrem també d'incendis que augmenta avui de 20 a 45 municipis a 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El final de la tercera etapa del Tour de França, previst avui i que arribi a l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona es previst realitzar-la aquest mes del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també hi ha modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà degut a aquestes obres a l'avinguda de Can Amat, des del dilluns 6 de juliol fins al dissabte 15 d'agost inclòs. En aquest sentit, el bus urbà no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'avinguda de Can Amat fins a l'avinguda de Can Noguera i s'estableix com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'avinguda de Can Amat. A més, durant el mateix període, s'anul·la temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilita una parada provisional alternativa al carrer de Neto cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades al bus urbà d'Abrera al web municipalabrera.cat i també a l'aplicació gratuïta de Montbus o també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. En aquesta segona fase de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT a l'avinguda de Can Amat i atesa la intensitat i la naturalesa estratègica del trànsit que suporta aquesta via. Es procedirà a realitzar treballs de millora de la calçada d'aquesta avinguda en el seu tram superior. Aquesta fase comprèn el tram des del carrer de Montserrat fins al carrer de Darwin i suposarà la millora de tres rotondes, la rotonda del carrer de Montserrat, la del carrer de Darwin i la rotonda del carrer de Can Noguera. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que com deien s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal de l'obra, preveure més temps de desplaçament durant els dies feiners i es recomana sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia 2 i els accessos principals a Abrera i Can Amat. La primera fase es va realitzar del 2 al 26 de març i va consistir en la instal·lació d'una infraestructura soterrada d'alta tensió per al subministrament elèctric de la fàbrica de SEAT. Aquests treballs corresponen al tram que discorre entre el terme municipal d'Abrera i que permeten alimentar una nova subestació elèctrica ubicada dins la factoria del Baix Nord. Aprofitant aquesta actuació, es va procedir a la millora de tot el tram de calçada entre el carrer de Can Noguera i la subestació elèctrica d'Abrera. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Abrera Informació. Promoció econòmica.
6: En l'aposta per la formació de la ciutadania des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026 i del dimecres 15 al divendres 24 de juliol s'impartirà un nou curs de conducció de carretons adreçat a persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya. La part teòrica es farà dimecres 15 i dijous 16 de juliol de 9:45 a 2:45. La pràctica 1 es farà divendres 17 i dilluns 20 de juliol de 9 a 2:45 i dimarts dia 21 de 9 a 2 i la pràctica 2 dimecres 22 i dijous 23 de juliol de 9 a 2:45 i divendres 24 de juliol de 9 a 2. Les classes teòriques es faran a les aules de promoció econòmica i les pràctiques a l'Institut Gaudí de la Construcció de Badalona. Per formalitzar les inscripcions us heu d'adreçar directament al Servei de Promoció Econòmica, al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 2:45 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
1: Abrera Informació. Esports.
6: Aquest estiu i dins l'Abrera Samaron i l'Abrera Estiu Actiu que impulsa el Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una sessió de Tàbata a la piscina municipal d'estiu aquest dijous 9 de juliol de 9:45 a 9:45 de la nit. El Tàbata és un entrenament d'alta intensitat amb exercicis curts i molt efectius, ideal per millorar la resistència, la força i la capacitat cardiovascular. Les inscripcions s'han de fer a través dels següents canals. Per a les persones abonades al camp, es fa la reserva a través de l'aplicatiu de reserves de l'equipament i la resta de la població ho ha de fer a través del web municipal abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
8: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
7: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
8: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
1: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
10: Happy Holidays!

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
6: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
7: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!
3: Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música
4: i tota la informació.
3: Ràdio Abrera.

0: Ara, si algú t'ha fet mal aquesta nit, li falten cames. Digue'm on estàs i passo a buscar-te. Jo només estic fent temps, per molt que et pensis que estic amb altres.
1: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
2: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
1: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
2: Estiu a Bricocentro Abrera.
3: Bricocentro, colaje y decoración.
4: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vila. Sobre els vols de la una del migdia s'ha declarat un nou foc a Terrades, a l'Alt Empordà, prop de l'incendi ja declarat a les Gavarres. En aquest nou incendi, a hores d'ara, hi treballen 13 dotacions, 3 d'elles aèries, i ha afectat la nau d'una granja on les parets estan col·lapsant, però sense ferits. D'altra banda, els bombers descarten per ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres, iniciat a la Bisbal de l'Empordà, i esperaran veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat a l'onada de calor i a l'amenaça de marinades. Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 d'intactes. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat que el govern prepara ajuts econòmics per a fomentar la gestió dels boscos i facilita que la massa boscosa estigui millor preparada per a evitar incendis com el dels darrers dies. La tercera etapa del Tour de France ha arrencat puntual, quan faltaven 5 minuts per un quart d'una des del centre de Granollers. En aquest sentit, les principals afectacions a les carreteres catalanes són per aquesta mateixa prova, amb talls a diverses vies d'Osona, com la B520 entre Taradell i Vic, la B522 entre Vic i Manlleu, la BB5224 entre Manlleu i Torelló i la BB5306 entre Seva i Taradell. A banda, es mantenen retencions a l'AP7 en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès i per reparació de danys entre Llinars i Villalba Sasserra. I Salut reforçarà aquest estiu les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més el SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre 84% i 97% dels llits oberts segons el moment de l'estiu i garantirà l'activitat urgent a la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part del pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut, amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. A banda, els incendis coincideixen avui amb un dels dies més intensos de la segona onada de calor que s'allargarà com a mínim fins aquest dijous. El Metocat manté actius avisos per calor amb màximes que poden superar els 40 graus a la plana de Lleida, a banda de les Terres de l'Ebre. A banda d'això, el Metocat també té avís per nits tropicals a molts punts del país. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Ens trobem immersos a la segona onada de calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes és perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'han habilitat equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor al municipi. Els refugis climàtics són espais segurs, accessibles per a tothom, amb àrees de descans on hi ha aigua ubicats en equipaments de proximitat, com la piscina municipal d'estiu, el casal de la gent gran i la residència Canigó. També està activat el Pla Alfa per risc d'incendis. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
3: Abrera Informació. Esports. Gent gran. Entitats.
4: L'Ajuntament d'Abrera i l'Agrupació Esportiva Abrera impulsen un programa de futbol adaptat per promoure l'envelliment actiu. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, i el president de l'Agrupació Esportiva Abrera, Alonso Blanco, han signat el conveni de col·laboració que permetrà posar en marxa un programa de promoció de futbol adaptat adreçat principalment a persones majors de 60 anys. També van assistir a l'acte de signatura la regidora de Gent Gran, Júlia Mirto, i el cap de Servei d'Esports i Benestar, Gerard Franc. Amb aquest acord, l'Ajuntament i l'entitat esportiva refermen el seu compromís amb la promoció d'hàbits saludables, l'envelliment actiu i la pràctica esportiva inclusiva, afavorint la participació de la gent gran en activitats físiques adaptades a les seves capacitats. Sentim en declaracions a Ràdio Abrera l'alcalde Jesús Navarro i el president de l'agrupació esportiva Abrera, Alonso Blanco.
0: Molt content d'aquest projecte Futbol Més 60, al qual encetarem a partir de setembre, que estem engestint completament amb la iniciativa de poder, no? Doncs oferir al col·lectiu de la gent gran d'Abrera l'esport de futbol, tot el que això implica i les seves instal·lacions, però sobretot amb el convenciment que les construccions amb el club esportiu d'Abrera fa una aliança estratègica molt important. Estem molt contents d'aquesta nova sinergia amb la regidoria de gent gran, regidoria d'esports, que tots dos fan que millori la qualitat de vida dels veïns i de les veïnes. Tenim moltes ganes de poder-lo practicar, de poder veure els entrenaments, de poder veure la dinàmica d'aquesta nova iniciativa i, com sempre diem, estem preparats per fer nous projectes que s'encabeixin dintre de la vida ordinària i diària dels nostres veïns i veïnes per tal de millorar la seva qualitat de vida. O sigui, serà un gran projecte i que convidarà a tothom a que s'apunti i a que el provin, que de ben segur que els agradarà molt.
5: Desde hace un mes nos reunimos con Deportes, me propusieron este tema, a mí me pareció muy correcto. Creemos que es como un aprovechamiento de unas instalaciones que hay allí para que tenga actividad todo el pueblo, no solo chavales jóvenes, sino personas mayores. Y aprovechando que había este deporte y tal, pues bueno, vamos a intentarlo, a ver. Ya se aumentó en su día con el fútbol femenino. Pero tenemos un equipo de amateurs, bueno, de amateurs, de veteranas, desde hace ya 2 años. Cada vez aumenta más, con lo cual están muy contentos por ampliar el margen de edad de estos deportistas. Al principio les gustará, se apuntarán para probar. La clave será cuando las normas se adapten a ellos y les guste. Hemos de adaptar unas normas para que ellos puedan hacerlo y que se diviertan. Esa será la clave. Si lo hacemos, la gente se apuntará y mucha gente que por las mañanas no sabe qué hacer y seguramente vendría. Pero la clave está en eso, hacerlos de una diversión para ellos.
4: El programa es desenvoluparà mitjançant sessions setmanals de futbol adaptat amb un enfocament social, inclusiu i no competitiu, prioritzant la salut, la convivència, la socialització i el benestar de les persones participants. En funció de la demanda, es podran ampliar fins a 2 sessions setmanals. Mitjançant aquest conveni, l'Ajuntament d'Abrera facilitarà gratuïtament els espais esportius municipals necessaris per al desenvolupament de l'activitat, aportarà el material esportiu disponible i donarà suport a la difusió del programa a través dels canals municipals. De la seva banda, l'Agrupació Esportiva Abrera assumirà l'organització i execució del projecte, aportant el personal tècnic necessari i garantint el caràcter social, inclusiu i no competitiu de l'activitat. Aquest nou projecte s'emmarca en les polítiques municipals de promoció de l'activitat física, la salut i l'esport inclusiu i representa una nova oportunitat perquè la ciutadania d'Abrera pugui mantenir-se activa, fomentar les relacions socials i millorar la seva qualitat de vida a través de l'esport. El conveni tindrà vigència fins al 30 de juny de 2027 amb la possibilitat de prorrogar-lo de mutu acord entre les dues parts.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
7: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
6: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
7: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització, les finestres obertes i, sempre que sigui possible, aparca-la en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
8: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
9: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
10: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
11: Fórmula Migdia, a Ràdio Abrera.
10: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia, a Ràdio Abrera.

0: municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
4: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
5: Però on ho veus, tot això?
4: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
5: No.
4: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma

0: i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 8 de juliol, no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
5: La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Alerta màxima avui pràcticament a tot Catalunya pel risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, i que implica un risc extrem. En plena onada de calor, la segona de l'estiu, gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota en el nivell 3 d'aquest pla, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlar l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat ja més de 2.000 hectàrees. Des de Bombers, el sotinspector Ferran García es declara preocupat.
2: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
1: Esquerra reclama al govern espanyol que assigni el sostre de dèficit a les comunitats autònomes en criteris similars als de la Unió Europea que aplica a cada estat membre. Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029. Oriol Junqueras és president d'Esquerra.
3: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que els que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
1: L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya. Apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de manera generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics. I mentre els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran en 972 professionals, ho va fer públic el Departament de Salut, 3 dies després que Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic per fer-hi front. I avui, última etapa del Tour de França per territori català. Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i acabarà a la Catalunya Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda, amb un total gairebé de 196 quilòmetres. Comptaran 4 ports de muntanya. Després de 2 etapes, Jonas Vingegaard segueix sent líder amb només 6 segons de diferència.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Ràdio Abrera torna aquest mes de juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins de l'Abrera Summer On, amb una programació especial plena de música, animació i activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu Abrera Summer On, impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, l'emissora municipal emetrà en directe el programa Music, presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. Durant les emissions, les persones assistents podran gaudir d'un ambient festiu, música en directe i diverses activitats pensades per a tota la família. La programació especial començarà el proper dimecres 8 de juliol amb una exhibició d'Strong i una sessió d'aigua zumba a càrrec de Vivi Baila. El dimecres 15 de juliol, la dansa serà la protagonista amb una exhibició de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i una actuació de ball de saló organitzada per l'Associació Cultural Pas a Pas. Les activitats finalitzaran el dimecres 22 de juliol amb una actuació d'Energy Dance i una masterclass de ioga a la zona de gespa de la piscina impartida per les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, durant totes les jornades, les persones usuàries de la piscina podran participar en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com gaudir de la bibliopiscina, una proposta que combina lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Amb aquesta activitat integrada dins el programa Abrera Summer On, Ràdio Abrera reforça la seva proximitat amb la ciutadania i convida tothom a gaudir d'un estiu ple de música, entreteniment i participació a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb Ràdio Abrera. T'hi esperem.
0: Abrera Informació. Educació.
4: L'Ajuntament d'Abrera obrirà el període de preinscripció per a l'aula d'adults municipal d'Abrera corresponent al curs 2026-2027. Les persones interessades podran realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, entre el 22 de juny i el 20 de juliol de 2026. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica, amb classes de dilluns a dijous de 15 a 16:15, cultura general de dilluns a dijous de 16:30 a 18:15 i el taller de castellà de dilluns a dijous de 19 a 20. El curs començarà el 8 de setembre de 2026 i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33,87 euros corresponents a la totalitat del curs. Per obtenir més informació, les persones interessades poden adreçar-se a l'aula d'adults municipal situada a la plaça de les Escoles Velles sense número, primer pis, a l'Hotel d'Entitats, escriure a escola.adults@abrera.cat o trucar al 93 770 2871. També es pot consultar tota la informació a través del web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació, patrimoni cultural i memòria històrica.
4: Un estiu més, des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera, es posa a l'abast de totes i tots els usuaris i usuàries de la piscina municipal d'estiu al servei de bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclou activitats, lectures i jocs per a tothom, a banda de presentacions de llibres a càrrecs dels seus autors i autores. Aquesta temporada la bibliopiscina està instal·lada a la zona de gespa dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per un major confort climàtic en l'equipament. Enguany es podrà gaudir del servei fins al divendres 31 de juliol de 2026 inclòs, de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació d'activitats per treballar els valors i la convivència. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
7: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
8: I sigues part de la solució.
7: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
8: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
7: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
8: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
7: I sigues part de la solució.
9: Ajuntament d'Abrera.
10: Amb tu, per tu.
11: Sí.

0: termes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
3: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
2: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
3: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
2: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Cabrera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són pendents un incendi assetmanat que ha cremat un camp de conreu i que ha agafat la vessant sud del turó i crema ascendent a vegetació forestal. Els bombers prioritzen el flanc esquerre d'aquest incendi que ha llançat focos secundaris. De moment hi treballen 27 dotacions terrestres i 7 aèries. Estarem molt pendents de veure com evoluciona, perquè pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem. Protecció Civil situa a nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats com el Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre. Tot plegat quan encara, recordem, no s'ha donat per controlat l'incendi que es va declarar divendres al Massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en tres punts que encara els preocupen, especialment en aquest cas el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Celrà. Un incendi que també té un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori. Josep Rius és el portaveu dels Juntaires.
2: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
1: Des del PSC, la vicepresidenta, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic. L'escoltem.
3: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
1: I la policia local de Torroella de Montgrí ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit. Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar una botiga. Es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va sortir corrents. Els agents van activar una recerca i van trobar poc després el camí vell. Hi havia encès vegetació a 4 punts diferents separats per poc més que d'uns metres.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona és previst realitzar-la aquest mes de juliol del dilluns 6 al diumenge 26. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès de Brià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat des del dilluns 6 de juliol fins al dissabte 15 d'agost, amb dos inclosos. Així, el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la Ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Així, en aquesta segona fase, i atesa la intensitat i la naturalesa estratègica del trànsit que suporta l'Avinguda de Can Amat, es procedirà a realitzar treballs de millora de la calçada d'aquesta avinguda en el seu tram superior. Aquesta fase comprèn el tram superior des del carrer de Montserrat fins al carrer de Darwin i comprèn la millora de les tres rotondes, la rotonda del carrer de Montserrat, la rotonda del carrer de Darwin i la rotonda del carrer de Can Noguera. Es procedirà a la demolició i excavació de calçada existent en tota l'amplada per col·locació d'un nou ferm, el subministrament, explanació i compactació de base de totu del rebaix, el subministrament, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent en tota l'amplada de la calçada, inclosa les rotondes. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que, com deien, s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són les següents: respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i es recomana, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia 2 i els accessos principals a Abrera i a Canamat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, patrimoni cultural i memòria històrica.
4: L'Ajuntament d'Abrera ha formalitzat aquest mes de juny la compra del fons fotogràfic de Ramon Morral, un dels fotògrafs de referència del municipi. El llegat documental del reconegut fotògraf arorenc, format per prop de 16.000 imatges, contribuirà a preservar i difondre la memòria històrica del municipi. Ara es troba en estudi i properament la ciutadania podrà consultar-ho. Ramon Morral, veí d'Abrera i fotògraf professional, va obrir el seu negoci al municipi durant la dècada dels anys 70. Al llarg de la seva trajectòria ha documentat la transformació d'Abrera i la seva vida social, cultural, econòmica i institucional, generant un valuós patrimoni documental que ara passarà a formar part de l'Arxiu Municipal d'Abrera. El fons adquirit està integrat per aproximadament 10.000 negatius i 5.700 fotografies en paper. Mitjançant aquest acord, l'autor cedeix a l'Ajuntament, amb caràcter no exclusiu, els drets d'explotació de l'obra fotogràfica, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació compartits amb el mateix autor i els seus futurs hereus. L'Ajuntament d'Abrera incorporarà aquest important fons a l'Arxiu Municipal amb l'objectiu de garantir-ne la conservació, facilitar-ne la catalogació i promoure'n la divulgació. Totes les reproduccions i accions de difusió es realitzaran sota la menció Fons Fotogràfic de Ramon Morral, reconeixent en tot moment l'autoria de les imatges. Així mateix, es durà a terme un inventari complet de tot el contingut del fons. El fons fotogràfic constitueix un valuós testimoni de l'evolució del municipi durant les darreres dècades i complementa de manera significativa la documentació gràfica que ja conserva l'Arxiu Municipal. Amb aquesta incorporació, l'Ajuntament d'Abrera continua treballant per preservar el patrimoni documental del municipi i posar-lo a disposició de la ciutadania i de les futures generacions, contribuint a conservar la memòria històrica i la identitat col·lectiva d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
5: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
4: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
6: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
7: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula.

Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos, no utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins, allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 8 de juliol, no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Diversos nuclis de població i urbanitzacions entre Sentmenat i Castellar del Vallès estan confinats arran d'un incendi i treballen més d'un centenar de bombers. Allà hi ha el nostre company de Televisió Sabadell, Josep Collell. Bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs l'ES Alert, que s'ha rebut ara fa aproximadament mitja hora decretant aquest confinament dels diferents nuclis de la població entre Sentmenat, Castellar del Vallès i també alguna urbanització de Caldes de Montbui. El foc que s'ha declarat a 2:15 de la tarda i que ara mateix encara continua cremant sense control a través del parc natural. Una preocupació que s'extén en tots els bombers, sobretot en el flanc esquerre, que és el que està avançant amb més velocitat a uns 800 metres per hora i que ara mateix ha provocat aquest confinament que us comentàvem. No se sap, evidentment, encara quines poden ser les causes de l'origen de l'incendi. El que sí que sabem és que en les primeres valoracions de gent rural ja hi ha 10 hectàrees cremades, però aquesta xifra, segons diversos mitjans, podria estar augmentant en els darrers moments. Preocupació aquí a Sentmenat, també a Castellar i també a Caldes de Montbui, del qual hem vist l'alcalde ara fa uns minuts, perquè aquest incendi ara mateix continua cremant sense control i els bombers ja han anunciat que és un incendi d'alta intensitat.
1: Moltíssimes gràcies, Josep, per la feina. Ja ho sentia, més que a més, tot Catalunya està en alt risc d'incendi, 45 municipis estan a nivell 4 sobre 4 i tenim pendent encara aquest incendi de les Gavarres que ha posat els darrers dies un altre cop al debat sobre la gestió dels boscos. En aquest context, el director general de Boscat, Jordi Terrades, ha actualitzat a la xarxa la feina que fan els equips que estan sobre el terreny i ha parlat del que ho fan per evitar greuges com aquests grans incendis. L'escoltem.
3: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys i això doncs ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que es tallaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat que el pròxim dimecres 29 de juliol se celebrarà el Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el nou model de finançament territorial. Espanya ho ha explicat després de la reunió del Consell d'aquest dilluns i en el que s'ha centrat a parlar dels objectius de dèficit de les comunitats autònomes per aquest període de 2027, l'any vinent, fins al 2029.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera i l'Agrupació Esportiva Abrera impulsen un programa de futbol adaptat per promoure l'envelliment actiu. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, i el president de l'Agrupació Esportiva Abrera, Alonso Blanco, han signat aquest dijous 2 de juliol el conveni de col·laboració que permetrà posar en marxa un programa de promoció del futbol adaptat adreçat principalment a persones majors de 60 anys. També han assistit la regidora de Gent Gran, Júlia Mirto, i el cap del Servei d'Esports i Benestar, Gerard Franc. Amb aquest acord, l'Ajuntament i l'entitat esportiva refermen el seu compromís amb la promoció d'hàbits saludables, l'envelliment actiu i la pràctica esportiva inclusiva, afavorint la participació de la gent gran en activitats físiques adaptades a les seves capacitats. Sentim en declaracions a Ràdio Abrera l'alcalde Jesús Navarro i el president de l'AE Abrera, Alonso Blanco.
5: Molt content d'aquest projecte Futbol Més 60, al qual encetarem a partir de setembre, que estem engestint completament amb la iniciativa de poder oferir al col·lectiu de la gent gran d'Abrera l'esport de futbol, tot el que això implica i les seves instal·lacions, però sobretot amb el convenciment que les construccions amb el club esportiu d'Abrera fa una aliança estratègica molt important. Estem molt contents d'aquesta nova sinergia amb la regidoria de gent gran, regidoria d'esports, que tots dos fan que millori la qualitat de vida dels veïns i de les veïnes. Tenim moltes ganes de poder-lo practicar, de poder veure els entrenaments, de poder veure la dinàmica d'aquesta nova iniciativa i, com sempre diem, estem preparats per fer nous projectes que s'encabeixin dintre de la vida ordinària i diària dels nostres veïns i veïnes per tal de millorar la seva qualitat de vida. Sí, serà un gran projecte i que convidarà a tothom a que s'apunti i a que el provin, que de ben segur que els agradarà molt.
6: Desde hace un mes nos reunimos con Deportes, me propusieron este tema, a mí me pareció muy correcto. Creemos que es como un aprovechamiento de unas instalaciones que hay allí para que tenga actividad todo el pueblo, no solo chavales jóvenes, sino personas mayores. Y aprovechando que había este deporte y tal, pues bueno, vamos a intentarlo, a ver. Ya se aumentó en su día con el fútbol femenino, pues tenemos un equipo de amateurs, bueno, de amateurs, de veteranas, desde hace ya 2 años. Cada vez aumenta más, con lo cual están muy contentos por ampliar el margen de edad de estos deportistas. Al principio les gustará, se apuntarán para probar. La clave será cuando las normas se adapten a ellos y les guste. Hemos de adaptar unas normas para que ellos puedan hacerlo y que se diviertan. Esa será la clave. Si lo hacemos, la gente se apuntará y mucha gente que por las mañanas no sabe qué hacer y seguramente vendría. Pero la clave está en eso, hacerlos de una diversión para ellos.
4: El programa es desenvoluparà mitjançant sessions setmanals de futbol adaptat amb un enfocament social inclusiu i no competitiu, prioritzant la salut, la convivència, la socialització i el benestar de les persones participants. En funció de la demanda, es podran ampliar fins a 2 sessions setmanals. Mitjançant aquest conveni, l'Ajuntament d'Abrera facilitarà gratuïtament els espais esportius municipals necessaris per al desenvolupament de l'activitat, aportarà el material esportiu disponible i donarà suport a la difusió del programa a través dels canals municipals. Per la seva banda, l'agrupació esportiva Abrera assumirà l'organització i execució del projecte, aportant el personal tècnic necessari i garantint el caràcter social, inclusiu i no competitiu de l'activitat. Aquest nou projecte s'emmarca en les polítiques municipals de promoció de l'activitat física, la salut i l'esport inclusiu i representa una nova oportunitat perquè la ciutadania d'Abrera pugui mantenir-se activa, fomentar les relacions socials i millorar la seva qualitat de vida a través de l'esport. El conveni tindrà vigència fins al 30 de juny de 2027 amb la possibilitat de prorrogar-lo de mutu acord entre les dues parts.
0: Abrera Informació. Esports. Entitats.
4: L'Ajuntament d'Abrera felicita l'Abrera Gimnàstic Club per una fita històrica. L'ascens a la segona divisió de la Lliga Iberdrola, un èxit que reconeix el talent, el compromís i la feina constant de les gimnastes, l'equip tècnic i totes les persones que formen part del club. El passat cap de setmana el club es va desplaçar a Pamplona per participar en el Campionat d'Espanya de base, on també va competir amb els equips de base 7 petites, base 7 grans i base 10, deixant el nom d'Abrera ben amunt i aconseguint uns resultats excel·lents. L'equip de l'Abrera Gimnàstic Club, que ha assolit l'ascens a segona divisió, està integrat per la Nicole García, la Sara Lazo, l'Andrea Lara, cedida del CG Mataró, la Mireia Drets, la Daniela Poncelas, la Mariona Frasquet, la Martina Medina i la Maria Pérez Reserva, amb la Desiree Guixà i la Mar García com a tècniques. Sentim Jesús Navarro, alcalde d'Abrera, i Jordi Moreno, regidor d'Esports i Benestar.
5: Muchísimas felicidades, Abrera Gimnàstic Club, a todas por el gran trabajo que habéis hecho durante todo el año y en aquesta promoció para la ascenso, que ya somos de segunda, somos de oro, pero hemos ascendido a segunda división. Desi, todo tu equipo de entrenadoras, que os lo curáis muchísimo, a todos los padres que empujáis y sobre todo a las chicas que habéis participado, a las gimnastas, que sois una caña. Felicidades y muchísimas gracias por llevar el nombre de Abrera a lo más alto, y estoy súper orgulloso de todas vosotras. Un fuerte abrazo y Abrera está con todas vosotras.
7: Estoy emocionado, he disfrutado muchísimo, estoy súper contento, súper emocionado por todas vosotras y evidentemente aquí está el resultado del gran trabajo que estáis realizando siempre. Aquí nos tenéis con vosotros para lo que haga falta y el año que viene más y mejor. Felicidades, chicas.
4: A banda de l'ascens a segona, en el Campionat d'Espanya de base, destaquen els següents resultats. L'equip de base 10 es va proclamar subcampió d'Espanya, l'equip de base 7 grans va aconseguir una meritòria medalla de bronze i la gimnasta Mariona Frasquet va obtenir la medalla de plata en paral·leles de base 10. Del 6 a l'11 de juliol, un total de 15 gimnastes de l'Abrera Gimnàstic Club participaran al Campionat d'Espanya de via olímpica que se celebrarà a Guadalajara. Des de l'Ajuntament d'Abrera li desitgen molta sort i s'expressa l'orgull per totes les gimnastes de l'Abrera Gimnàstic Club, les entrenadores, les famílies, les persones voluntàries i els patrocinadors que amb el seu suport fan possible que el club continuï assolint nous èxits.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Encara no tens l'aplicació de Ràdio Abrera? I a què esperes? És gratis! Descarrega-la al teu mòbil i tauleta i porta'ns on vulguis.

no.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones de Brera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Brera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones de Brera. T'hi esperem.
3: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
3: El 8 de juliol, no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
3: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
4: Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: La noche que esconde, carmían tus huellas. Durmiendo en tu cama, devoro mis penas.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Som pendents d'aquest incendi forestal a Sentmenat que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions i nuclis disseminats a Sentmenat, a Castellar del Vallès i també de Caldes de Montbui. Ha cremat unes 40 hectàrees i treballen uns 120 efectius dels bombers. El nostre company d'Ona Codinenca, Jordi Givert, des d'allà en té més detalls. Bona tarda, Jordi.
2: Hola, bona tarda. Doncs efectivament s'han desallotjat diferents urbanitzacions, tant de Caldes de Montbui, de Sentmenat, com de Castellar del Vallès, per poder assegurar la viabilitat de les tasques que estan fent els bombers i preservar la seguretat dels veïns. No és l'única zona que s'ha vist afectada. També s'ha desallotjat la zona esportiva de Caldes de Montbui, en aquest cas per facilitar logístiques dels mitjans aeris. Actualment hi ha una desena de mitjans aeris treballant en aquest incendi forestal, que en els primers indicis apunten que s'hauria iniciat amb uns treballs agrícoles d'una màquina en un camp de conreu proper en una zona forestal.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Seguirem molt pendents a veure com evoluciona. De fet, els bombers treballen a hores d'ara amb un episodi de simultaneïtat d'incendis arreu del país. N'hi ha tres de vegetació importants, aquest que us dèiem a Sentmenat, a l'Anoia, un incendi entre Carme i Poble de Claramunt, i també un altre a Artesa de Segre. Canviem de tema, reforçar el paper de les direccions escolars, no abaixar les ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions en què l'aula ho requereixi, o destinar més recursos als centres educatius. Són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE per millora educativa a Catalunya. Escoltem un dels seus responsables, Paulo Santiago.
3: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
1: I una de les 6 persones que continuen hospitalitzades a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'incident de l'autobús es troba a la unitat de cures intensives en estat crític, això sí, amb evolució favorable. Així n'han informat des del Departament de Salut. Els fets, recordem, ho van tenir lloc dimecres de la setmana passada, 1 de juliol, a la Rambla de Ferran de la ciutat de Lleida.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Ràdio Abrera torna aquest mes de juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins de l'Abrera Summeron, amb una programació especial plena de música, animació i activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu Abrera Summeron, impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, l'emissora municipal emetrà en directe el programa Music presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. Durant les emissions, les persones assistents podran gaudir d'un ambient festiu, música en directe i diverses activitats pensades per a tota la família. La programació especial començarà el proper dimecres 8 de juliol amb una exhibició de Strong i una sessió d'aigua zumba a càrrec de Vivi Baila. El dimecres 15 de juliol, la dansa serà la protagonista amb una exhibició de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i una actuació de ball de saló organitzada per l'Associació Cultural Pas a Pas. Les activitats finalitzaran el dimecres 22 de juliol amb una actuació d'Energy Dance i una masterclass de ioga a la zona de gespa de la piscina impartida per les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, durant totes les jornades, les persones usuàries de la piscina podran participar en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com gaudir de la bibliopiscina, una proposta que combina lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Amb aquesta activitat integrada dins el programa Abrera Summeron, Ràdio Abrera reforça la seva proximitat amb la ciutadania i convida tothom a gaudir d'un estiu ple de música, entreteniment i participació a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb Ràdio Abrera. T'hi esperem.
0: Abrera Informació. Educació.
4: L'Ajuntament d'Abrera obrirà el període de preinscripció per a l'aula d'adults municipal d'Abrera corresponent al curs 2026-2027. Les persones interessades podran realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, entre el 22 de juny i el 20 de juliol de 2026. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica, amb classes de dilluns a dijous de 15 a 16:15, cultura general de dilluns a dijous de 16:30 a 18:15 i el taller de castellà de dilluns a dijous de 19 a 20. El curs començarà el 8 de setembre de 2026 i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33,87 euros corresponents a la totalitat del curs. Per obtenir més informació, les persones interessades poden adreçar-se a l'aula d'adults municipal situada a la plaça de les Escoles Velles sense número, primer pis, a l'Hotel d'Entitats, escriure a escola.adults@abrera.cat o trucar al 93 770 2871. També es pot consultar tota la informació a través del web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Patrimoni cultural i memòria històrica.
4: Un estiu més, des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera, es posa a l'abast de totes i tots els usuaris i usuàries de la piscina municipal d'estiu al servei de Bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclou activitats, lectures i jocs per a tothom, a banda de presentacions de llibres a càrrecs dels seus autors i autores. Aquesta temporada, la Bibliopiscina està instal·lada a la zona de gespa, dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per un major confort climàtic en l'equipament. Enguany es podrà gaudir del servei fins al divendres 31 de juliol de 2026 inclòs, de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació d'activitats per treballar els valors i la convivència. Podeu consultar tota la programació de la Bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
5: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidant sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audiòfon.

0: Pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
1: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
0: Regidoria de Comunicació. Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
2: Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
3: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.
4: Fórmula 40.
5: Fórmula 40. Fórmula 40.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Els bombers han demanat el confinament del sud-oest de la Pobla de Claramunt, a l'oest de Capellades, la urbanització de les Garrigues i la Torre de Claramunt per l'incendi declarat a Carme. Protecció Civil ha enviat unes alerts per reclamar a la població que es confini, tanqui portes i finestres. L'avís del foc és de les 4 i 27 minuts. S'hi han destinat esforços especialment al flanc esquerre de l'incendi, que s'ha iniciat en una zona agrícola però també afecta superfície forestal. Des de Carme ja no es veuen flames i els pagesos estan col·laborant a les tasques. De fet, els bombers treballen aquesta tarda en un episodi de simultaneïtat d'incendis arreu del país. Tres a Sentmenat, que us hem anat comentant, a l'Anoia, un incendi entre Carme i Pobla de Claramunt i Artesa de Segre. A Sentmenat hi treballen 69 vehicles de bombers desplegats. És un incendi de vegetació agrícola. A Carme, com us dèiem, comarca de l'Anoia, un incendi de vegetació. Hi ha 39 vehicles desplegats i Artesa de Segre, l'incendi de vegetació forestal també, amb 32 vehicles desplegats. I els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran en 972 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions dels equips. Ho ha fet el Departament de Salut tres dies després que el Sindicat de Metges denunciés que l'estiu començava sense conèixer el pla assistencial, un pla que estarà vigent fins al 30 de setembre. Escoltem Javier Ofarril, que és el president del sector d'atenció primària de Metges de Catalunya.
2: El plan de contingencia del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
1: I el jutge Antonio Viejo, substitut de Juan Carlos Peinado, ha prohibit a Begoña Gómez, dona al president espanyol, que viatgi a Turquia per assistir a la cimera de l'OTAN, però l'ha autoritzat a sortir d'Espanya per anar a la graduació de la seva filla a Londres. El magistrat ha pres aquesta decisió després que Gómez sol·licités l'autorització per sortir d'Espanya entre els dies 7 i 10 de juliol per aquests dos motius i al·legant que estaria acompanyada per un dispositiu de seguretat en tot moment. Peinado no ho ha resolt perquè s'han anat de vacances. I engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques. Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de Seat de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona és previst realitzar-la aquest mes de juliol del dilluns 6 al diumenge 26. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat des del dilluns 6 de juliol fins al dissabte 15 d'agost amb dos inclosos. Així el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la Ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Així, en aquesta segona fase, i atesa la intensitat i la naturalesa estratègica del trànsit que ha suporta l'Avinguda de Can Amat, es procedirà a realitzar treballs de millora de la calçada d'aquesta avinguda en el seu tram superior. Aquesta fase comprèn el tram superior des del carrer de Montserrat fins al carrer de Darwin i comprèn la millora de les tres rotondes, la rotonda del carrer de Montserrat, la rotonda del carrer de Darwin i la rotonda del carrer de Can Noguera. es procedirà a la demolició i excavació de calçada existent en tota l'amplada per col·locació d'un nou ferm, el subministrament, explanació i compactació de base de Totu, del rebaix, el subministrament, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent en tota l'amplada de la calçada, incloses les rotondes. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que, com deien, s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia 2 i els accessos principals a Abrera i a Canemat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, patrimoni cultural i memòria històrica.
3: L'Ajuntament d'Abrera ha formalitzat aquest mes de juny la compra del fons fotogràfic de Ramon Morral, un dels fotògrafs de referència del municipi. El llegat documental del reconegut fotògraf arorenc, format per prop de 16.000 imatges, contribuirà a preservar i difondre la memòria històrica del municipi. Ara es troba en estudi i properament la ciutadania podrà consultar-ho. Ramon Morral, veí d'Abrera i fotògraf professional, va obrir el seu negoci al municipi durant la dècada dels anys 70. Al llarg de la seva trajectòria ha documentat la transformació d'Abrera i la seva vida social, cultural, econòmica i institucional, generant un valuós patrimoni documental que ara passarà a formar part de l'Arxiu Municipal d'Abrera. El fons adquirit està integrat per aproximadament 10.000 negatius i 5.700 fotografies en paper. Mitjançant aquest acord, l'autor cedeix a l'Ajuntament, amb caràcter no exclusiu, els drets d'explotació de l'obra fotogràfica, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació compartits amb el mateix autor i els seus futurs hereus. L'Ajuntament d'Abrera incorporarà aquest important fons a l'Arxiu Municipal amb l'objectiu de garantir-ne la conservació, facilitar-ne la catalogació i promoure'n la divulgació. Totes les reproduccions i accions de difusió es realitzaran sota la menció Fons Fotogràfic de Ramon Morral, reconeixent en tot moment l'autoria de les imatges. Així mateix, es durà a terme un inventari complet de tot el contingut del fons. El fons fotogràfic constitueix un valuós testimoni de l'evolució del municipi durant les darreres dècades i complementa de manera significativa la documentació gràfica que ja conserva l'Arxiu Municipal. Amb aquesta incorporació, l'Ajuntament d'Abrera continua treballant per preservar el patrimoni documental del municipi i posar-lo a disposició de la ciutadania i de les futures generacions, contribuint a conservar la memòria històrica i la identitat col·lectiva d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
3: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi d'Artesa de Segre i centren esforços en els focs de Sentmenat i l'Anoia. Els bombers han estat treballant en tres incendis simultanis molt actius a Sentmenat, a l'Anoia, entre Carme i la Pobla Claramunt i Artesa de Segre. A Sentmenat hi ha confinades diverses urbanitzacions i nuclis disseminats, també de Castellar del Vallès i de Caldes de Montbui. A l'Anoia s'ha enviat una nova alerta dels mòbils per confinar sud d'Igualada la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultanietat de tres incendis alhora.
1: I el cap dels bombers, David Borrell, ha dit que el que més els preocupa és l'incendi de Sentmenat i treballen 200 bombers i té un potencial de 200 hectàrees. Borrell ha avisat que no poden protegir l'urbanització del Ferrell a Sentmenat perquè concentren, però que concentraran les persones. Ha explicat que és una urbanització que té les cases molt disseminades.
3: Els incendis que tenim, el que més ens preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, sobretot perquè l'impacte és sobre població. Amb urbanitzacions, concretament tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, amb molta, diguéssim, massa forestal entre la urbanització, per tant, aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sentmenat, doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem.
1: I el Departament de Salut vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'una enquesta que està disponible fins aquest divendres, 10 de juliol. És en línia, i es pot trobar a les farmàcies, centres de primària, xarxes socials i punts d'informació. L'objectiu és reduir el mal ús d'uns fàrmacs i també fer-los servir de manera responsable. I tanquen per obres l'estació de Verdaguer del metro de Barcelona i el transbordament entre les línies 1 i 3 de l'estació de Catalunya. L'estació de Verdaguer de les línies 4 i 5 estarà fora de servei fins al 30 d'agost, mentre que el transbordament no obrirà fins al dia 6 de setembre. I Hamas ha anunciat avui la dissolució del Comitè de Seguiment de la Tasca Governamental, l'òrgan que exerceix de facto el govern de la Franja de Gaza des del 2007.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera i l'Agrupació Esportiva Abrera impulsen un programa de futbol adaptat per promoure l'envelliment actiu. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, i el president de l'Agrupació Esportiva Abrera, Alonso Blanco, han signat aquest dijous 2 de juliol el conveni de col·laboració que permetrà posar en marxa un programa de promoció del futbol adaptat adreçat principalment a persones majors de 60 anys. També han assistit la regidora de Gent Gran, Júlia Mirto, i el cap del Servei d'Esports i Benestar, Gerard Franc. Amb aquest acord, l'Ajuntament i l'entitat esportiva refermen el seu compromís amb la promoció d'hàbits saludables, l'envelliment actiu i la pràctica esportiva inclusiva, afavorint la participació de la gent gran en activitats físiques adaptades a les seves capacitats. Sentim en declaracions a Ràdio Abrera l'alcalde Jesús Navarro i el president de l'AE Abrera, Alonso Blanco.
5: Molt content d'aquest projecte Futbol Més 60, al qual encetarem a partir de setembre, que estem engestint completament amb la iniciativa de poder oferir al col·lectiu de la gent gran d'Abrera l'esport de futbol, tot el que això implica i les seves instal·lacions, però sobretot amb el convenciment que les construccions amb el club esportiu d'Abrera fa una aliança estratègica molt important. Estem molt contents d'aquesta nova sinergia amb la regidoria de gent gran, regidoria d'esports, que tots dos fan que millori la qualitat de vida dels veïns i de les veïnes. Tenim moltes ganes de poder-lo practicar, de poder veure els entrenaments, de poder veure la dinàmica d'aquesta nova iniciativa i, com sempre diem, estem preparats per fer nous projectes que s'encabeixin dintre de la vida ordinària i diària dels nostres veïns i veïnes per tal de millorar la seva qualitat de vida. Sí, que serà un gran projecte i que convidaran tothom a que s'apunti i a que el provin, que de ben segur que els agradarà molt.
6: Des de hace un mes nos reunimos con Deportes, me propusieron este tema, a mí me pareció muy correcto. Creemos que es como un aprovechamiento de unas instalaciones que hay allí para que tenga actividad todo el pueblo, no solo chavales jóvenes, sino personas mayores. Y aprovechando que había este deporte y tal, pues bueno, vamos a intentarlo, a ver. Ya se aumentó en su día con el fútbol femenino, pues tenemos un equipo de amateurs, de veteranas, desde hace ya 2 años. Cada vez aumenta más, con lo cual están muy contentos por ampliar el margen de edad de estos deportistas. Al principio les gustará, se apuntarán para probar. La clave será cuando las normas se adapten a ellos y les guste. Hemos de adaptar unas normas para que ellos puedan hacerlo y que se diviertan. Esa será la clave. Si lo hacemos, la gente se apuntará y mucha gente que por las mañanas no sabe qué hacer y seguramente vendría. Pero la clave está en eso, hacerlos de una diversión para ellos.
4: El programa es desenvoluparà mitjançant sessions setmanals de futbol adaptat amb un enfocament social inclusiu i no competitiu, prioritzant la salut, la convivència, la socialització i el benestar de les persones participants. En funció de la demanda, es podran ampliar fins a 2 sessions setmanals. Mitjançant aquest conveni, l'Ajuntament d'Abrera facilitarà gratuïtament els espais esportius municipals necessaris per al desenvolupament de l'activitat, aportarà el material esportiu disponible i donarà suport a la difusió del programa a través dels canals municipals. Per la seva banda, l'Agrupació Esportiva Abrera assumirà l'organització i execució del projecte, aportant el personal tècnic necessari i garantint el caràcter social, inclusiu i no competitiu de l'activitat. Aquest nou projecte s'emmarca en les polítiques municipals de promoció de l'activitat física, la salut i l'esport inclusiu i representa una nova oportunitat perquè la ciutadania d'Abrera pugui mantenir-se activa, fomentar les relacions socials i millorar la seva qualitat de vida a través de l'esport. El conveni tindrà vigència fins al 30 de juny de 2027 amb la possibilitat de prorrogar-lo de mutu acord entre les dues parts.
0: Abrera Informació. Esports. Entitats.
4: L'Ajuntament d'Abrera felicita l'Abrera Gimnàstic Club per una fita històrica. L'ascens a la segona divisió de la Lliga Iberdrola, un èxit que reconeix el talent, el compromís i la feina constant de les gimnastes, l'equip tècnic i totes les persones que formen part del club. El passat cap de setmana el club es va desplaçar a Pamplona per participar en el Campionat d'Espanya de base, on també va competir amb els equips de base 7 petites, base 7 grans i base 10, deixant el nom d'Abrera ben amunt i aconseguint uns resultats excel·lents. L'equip de l'Abrera Gimnàstic Club, que ha assolit l'ascens a segona divisió, està integrat per la Nicole García, la Sara Lazo, l'Andrea Lara, cedida del CG Mataró, la Mireia Drets, la Daniela Poncelas, la Mariona Frasquet, la Martina Medina i la Maria Pérez, reserva, amb la Desire Guixà i la Mar García com a tècniques. Sentim Jesús Navarro, alcalde d'Abrera, i Jordi Moreno, regidor d'Esports i Benestar.
5: Muchísimas felicidades, Abrera Gimnàstic Club, a todas por el gran trabajo que habéis hecho durante todo el año y en aquesta promoción para el ascenso, que ya somos de segunda. Somos de oro, pero hemos ascendido a segunda división. Desi, todo tu equipo de entrenadoras, que lo curéis muchísimo. A todos los padres que empujáis y sobre todo a las chicas que habéis participado, a las gimnastas, que sois una caña. Felicidades y muchísimas gracias por llevar el nombre de Abrera a lo más alto. Yo estoy súper orgulloso de todas vosotras. Un fuerte abrazo y Abrera está con todas vosotras.
7: Estoy emocionado, he disfrutado muchísimo, estoy súper contento, súper emocionado por todas vosotras y evidentemente aquí está el resultado del gran trabajo que estáis realizando siempre. Aquí nos tenéis con vosotros para lo que haga falta y el año que viene más y mejor. Felicidades, chicas.
4: A banda de l'ascens a segona, en el Campionat d'Espanya de base, destaquen els següents resultats. L'equip de base 10 es va proclamar subcampió d'Espanya, l'equip de base 7 grans va aconseguir una meritòria medalla de bronze i la gimnasta Mariona Frasquet va obtenir la medalla de plata en paral·leles de base 10. Del 6 al 11 de juliol, un total de 15 gimnastes de l'Abrera Gimnàstic Club participaran al Campionat d'Espanya de via olímpica que se celebrarà a Guadalajara. Des de l'Ajuntament d'Abrera li desitgen molta sort i s'expressa l'orgull per totes les gimnastes de l'Abrera Gimnàstic Club, les entrenadores, les famílies, les persones voluntàries i els patrocinadors que amb el seu suport fan possible que el club continuï assolint nous èxits.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.
8: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

De la llista que van fer per a tu la preferida, inaccessible i tranquil·la, la nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

només enveja és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets important.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 8 de juliol, no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Juventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres i esperem!

Porto una estona caminant entre els barcells i duc la pell plena d'espines. Però tard o d'hora sé que ho aconseguiré i trobaré alguna sortida.

0: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.
1: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Situació complicada aquesta tarda pel que fa als incendis a Catalunya. Ja us ho hem anat explicant. Hi ha tres que cremen de manera simultània. El de Sentmenat, que ha obligat a confinar diversos nuclis, i el nord de Castellà del Vallès. L'incendi que més preocupa és aquest, precisament. Hi treballen 200 bombers i hi ha un potencial de 2.000 hectàrees. Els bombers alerten que no poden protegir les cases de l'urbanització El Farell, on viuen 300 persones a les que s'hi han agrupat per protegir. Els efectius també treballen en el foc de entre Carme i la Pobla de Claramunt, on s'ha confinat 33.000 persones a l'Anoia, i una altra Artesa de Segre que, per sort, fa una estona s'ha pogut estabilitzar. També continuen actius, recordem, els de la Catalunya Nord i el de les Gavarres. La consellera d'Interior és Núria Parlon, demana prudència.
2: Tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims. Ens toca tornar a demanar molta prudència al conjunt de la població. Són moments extremadament complicats pels servidors públics i les servidores públiques que estan en les tasques d'extinció.
1: Protecció Civil de la Generalitat manté la fase d'alerta del pla Procicat, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya parla d'aquesta onada de calor que tindrà un punt àlgid entre demà dimarts i dimecres, quan es poden superar els 42 graus a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central, i superar els 40 al litoral i prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, per sota del 30%, cosa que facilita els incendis forestals. I el Departament d'Empresa i Treball ha estrenat un pla pilot per incorporar l'ús de drons per veure com es treballa a l'aire lliure en episodis d'altes temperatures, precisament associats a aquest canvi climàtic que estem patint. El nou instrument de la Inspecció de Treball s'ha enlairat aquest dilluns a zones agrícoles del Segrià, i la seva funció és merament informativa i de prevenció, ja que de moment no hi ha cap normativa que sancioni per treballar així. I a Barcelona l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros als propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals, entre ells el d'Hostafrancs, el de Canyelles, la Boqueria o el de Galbany. L'activitat dels mercats representa un 3,4% del PIB de Barcelona. Actualment hi ha 1.900 parades en funcionament. I darrer apunt, perquè tot just ara a les 9 la selecció espanyola juga contra Portugal el partit corresponent als vuitens de final del Mundial. Els de Luis de la Fuente buscaran un lloc als quarts de final. A veure què passa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Ladies and gentlemen, boys and girls. Blacktronica.
4: There are places we will see.
5: La evolución de la electrónica en la música de origen negro, protagonista en tu FM. Escuchamos todos los estilos y artistas vinculados al acid jazz, funky, smooth, fusión, soul, techno y las nuevas tendencias ligadas a la electrónica. Todas las épocas son importantes para entender esta genial música. Para disfrutar de la influencia de la electrónica en la música de color, Blacktronica. En la realización, Manolo Prieto.
6: Frecuentemente encontramos nuevas formas musicales, reflexivas y originales con las que reconocemos la influencia del jazz, el funky, el soul. Todo un mundo en sí mismo por donde viajamos en Blacktronica. Bienvenidos. Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Diversos focs simultanis han obligat a confinar milers de persones aquesta tarda a Catalunya. Tres focs a Sant Manat, a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt i Artesa de Segre han cremat de manera simultània, tot i que el d'Artesa ja fa estona que està controlat. El de Sant Manat ha obligat a confinar diversos nuclis i urbanitzacions, algunes de Caldes i el nord de Castellar del Vallès. El que més preocupa és el que més preocupa als bombers, i treballen 200 bombers, ha cremat 90 hectàrees i hi ha un potencial de 2.000. El cap dels bombers, David Borrell, ha explicat la situació d'una de les urbanitzacions, el Ferrell, que té cases molt disseminades i viuen unes 300 persones.
2: Tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, molta, diguéssim, massa forestal entre la urbanització, per tant, aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sant Manat, doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem.
1: Diverses edificacions han resultat afectades pel foc a l'Anoia, a la Pobla de Claramunt. El foc ha arribat a algunes indústries, com a mínim tres a Vilanova del Camí. Els bombers encara no han pogut fer recompte, però han distribuït imatges on se'ls veu treballant a jardins per protegir els habitatges de les flames. L'incendi afecta 225 hectàrees. I és que fa calor. Protecció Civil ha posat en fase d'alerta el pla Procicat. Des d'ahir diumenge es preveu que demà dimarts i dimecres es puguin arribar els 42 graus a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central, i superar els 40 a la resta del litoral i prelitoral. A més, amb humitats relatives molt baixes al centre del dia, de 30 o menys, fet que accentua el risc d'incendi. De fet, hi ha alerta màxima pràcticament tot Catalunya pel risc d'incendi forestal. 45 municipis estan al nivell 4 del pla Alfa. N'hi ha gairebé 400 que estan una mica més per sota, al nivell 3 d'aquest pla, que implica un perill molt alt també d'aquest foc forestal. I Rodalies recuperarà demà la circulació de la R8 entre Rubí, Can un Vall Honrat i Martorell Central, sense restriccions que hi havia les últimes setmanes després que DIF hagi acabat les obres per reforçar i millorar el túnel de Rubí. Els primers trens sortiran a les 6:23. I darrer apunt, perquè la selecció espanyola juga des de les 9 en Portugal, un partit corresponent als vuitens de final del Mundial. El descans empaten a 0. Esperem veure què passa als propers minuts. Molt bona nit.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Foundation.
4: Hola, señorita. ¿Me muestras tu invitación, por favor?
5: Sí. Aquí la tienes. He cruzado el mundo entero solo para llegar hasta aquí. Espero que no haya problema para entrar ahora.
4: House Nation. Muchas gracias. Puedes pasarlo. Bienvenida al Santuario del Sonido. Bienvenida al Palacio de Seda de House Nation. Yo soy J.C. Argandoña y durante la próxima hora seré el guardián de tus sentidos. Esta semana te acompañaré a visitar la habitación 302 de este palacio sin igual. ¿Estás dispuesta a comenzar esta aventura sin retorno?
5: Mi curiosidad es mayor que mi miedo. Si el riesgo es perderme en la música, estoy dispuesta a pagar ese precio. Sé que solo tú tienes la llave. No te detengas ahora. Adelante. Quiero entrar en esta habitación.
4: ¿Tú lo has querido? ¿Te sientes preparada para correr este riesgo?
5: Llévame a ese mundo donde la música suena con alma. Suena con alma.
4: Muy bien. Como guardián de tus sentidos, me alegra escuchar eso. Ajusta el volumen porque aquí y ahora comienza House Nation Radio Show by J.C. Argandoña.
5: Despertando tus sentidos.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts amb el millor del chill out.
3: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
4: Te lo dije muy
5: clarito. Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Ara 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
6: Qui ha dit que les nits són per dormir? Ràdio Abrera. Tota la nit, amb tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu. Contigo

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: suerte.
1: Tenim la millor selecció musical per les teves nits d'estiu. Ràdio Brera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 8 de juliol, no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Toser, a Jazz Club de nit.
2: Nits màgiques amb Ràdio Abrera.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: body, baby, do that conga.
1: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
2: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
1: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
2: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
1: Els vehicles de mobilitat personal

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
3: El 8 de juliol, no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser.
1: Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right. Una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio, Ràdio Abrera.